mirogala dorba gale gade lolau berai olo mirogama da de gore